Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: el donem el bon dia i la benvinguda a este Despertador Blue, la sintonia de Blue Radio.
1: Bon dia, Despertador.
0: I el parla que t'acompanya, el Tomi Juantormo, des d'ara ja està a les 9, així al 90.2 de la FM, a través de la web blueradiofm.es.

0: for mile. Serve it ancient city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, Babylon. That's gossip. What you on? Money don't talk.
1: Rip that song. Es el despertador de Blue Radio.
2: Doneme el bon dia i la benvinguda si t'acabes d'incorporar. Si estaré, gràcies per despertar a nosaltres. Qui el parla, que t'acompanya, Tomi Juan Tormo, a ser el despertador de Blue Radio. T'acompanyem fins a les 9.

Radio Fórmula, obrim edició del divendres 31 de juliol de 2026, amb 21 minuts sobre les 9 del matí. Avui edició de divendres de les que ens agraden. Damunt tanquem el mes de juliol. És 31 de juliol de 2026. Així que és que se'n van anar de vacances en juliol, que vagin tornant i que passi el pròxim torn. G-Sport, ens acompanyen fins les 10, ens acompanyen sempre en les nostres aventures deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que vestir amb roba de G-Sport, perquè se nota, eh? És roba

A obrir este 100% Radio Fórmula i anem a viatjar en el temps musical. Anem a parar-nos en tal dia com avui, però del 98. I és que a la premsa musical avui ens diuen que tal dia com avui del 98 esta sonava a tots els llocs del nostre país. Bueno, allà on anaves, escoltaves a King of

Buenos Aires, Perdero, Tutti y Estermans Alejandro y Nicolás. El seu primer solista va ser el raper Martin Lacrem. Després se va unir a ells Alan Duffy, que és cantant i també el DJ del grup. Bueno, pues després la formació va començar a separar-se, hi havia gent que anava, que venia, i simplement es van quedar amb Alan Duffy, que ell és aquí coneguent com a King Africa. A la premsa avui ens han recordat que esta era la protagonista de l'efemèride musical. I és que tal dia com avui, però de l'estiu del 98, esta era de les més importants.

0: Parla de Ariana Grande. Te l'hem posat fa uns minutets, ha sonat per ací, amb el seu tema Hey Dad Made I Love You. Bueno, pues Ariana Grande avui publica nou disc. 31 de juliol, una data un tant estranya per a publicar un llançament tan important com este. Però ella tal vegada ha pensat que els seus fans estan de vacances i tenen més temps per a disfrutar de Petal. Bueno, pues Petal és l'octavo àlbum d'estudi que publica avui Grande. I és a través de la discogràfica David All Music, la seva pròpia discogràfica. I està produït per Max Martin, com a coautor també de moltes de les cançons. L'àlbum està format per 12. I diu Ariana Grande això sobre Petal. És un disco como algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo que es frío, duro y desafiante. Bueno, pues a part del tema Hey Dad, I Made You Love Me, hi ha altres que te tenim que presentar com el Petal i el Stay, que són els que la crítica, bueno, pues aplaudís més. Al llarg del matí tornarem a parlar-te d'ella, de Ariana Grande, que avui és una de les protagonistes.
1: Este es tu verano. Blue Radio FM.

vos vaig a presentar lo nou per a Abraham Mateo, que publica una cançó que es titula Así. I és una col·laboració junta amb Maria Becerra. Bueno, pues amb esta novetat tanquem 100% Radio Fórmula.

per la previsió de l'oratge. Informació que llegim a través de la web oratgenet.com. Anem a veure quanta calor anem a patir avui, va. Avui ens conten això. Un juliol històric. Tardarem a oblidar el juliol de 2026 perquè ens ha fet suar de valent amb temperatures de rècord i amb no massa bones conseqüències pel que fa a l'impacte climàtic i medioambiental. A tot el conjunt d'Espanya estem tenint l'any més càlid des de 1960 i juliol ha contribuït de forma molt important i negativa en això. La línia discontínua que avui observem als mapes mostren tendència des de la dècada de 60 i és a partir del 2000 quan els valors queden ja per damunt de la mitjana. Així que puguem presumir o no de que hem patit un dels estius més calorosos de la història al nostre país. Acabarà juliol amb molta calor i començarà l'agost i ho farà amb pocs canvis. Les zones del centre i de l'interior de València i nord d'Alacant serà on més apretarà la calor, on les temperatures com ahir tocaran o sobrepassaran els 40 graus. I no es descarta que aquesta vesprada pugui escoltar-se algun tronc que encara farà que el risc d'incendis forestals siga més alt. Obrirem demà la porta al mes d'agost amb un avís groc per calor a bona part de l'interior i del centre de València. Oratge estable i calorós i amb probabilitat de tronades per la vesprada a les muntanyes del nord per a demà dissabte. I pocs canvis per al diumenge, també per a l'inici de la setmana que ve. Perquè tot i que les temperatures podrien baixar un poc, no anem a notar-ho quasi. I és que, clar, quan estem rosant els 40 graus, veritat, que ens diguen que anem a estar a 38, pues no anem a notar-ho molt. Avui màxima prevista a Xàtiva de 39. De fet, a Met ens ha posat un avís groc per altes temperatures. Demà dissabte, la màxima serà de 35 i diumenge la màxima serà de 37. Les mínimes no van a baixar cap dia dels 22 graus. Bueno, pues la resposta a la pregunta que fèiem abans, sí, també anem a patir calor avui i el cap de setmana, però ho sabíem. Alcancem les 10 en qüestió de segons i continuem informant-nos. Sempre a cada hora en punt en els matins de Blue Radio pleguen els informatius amb el patrocini de Congelados Ángela. Sempre amb Ricardo Chaffer.

0: Novetat que tenien que presentar-te en aquest divendres. Ahí estava, te olvido. Ara te conte més.
1: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
2: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

novetats discogràfiques i avui tenim moltes per a presentar-te. Allí tenies la primera, ahí estava Te Olvido. Un tema que firma Benny Blanco. Selena Gomez, Becky G i Benny Blanco han llançat Te Olvido. La primera col·laboració entre les dos cantants, un tema que reivindica les seues arrels mexicanes, amb una barreja de pop llatí, ritmes urbans i tocs de cumbia. La cançó forma part de Hermoso, el primer disc íntegrament en espanyol que publica Benny Blanco, que se publica el pròxim 14 d'agost. El productor estadounidense ha explicat que la participació amb Selena Gomez va sorgir de manera espontània durant una sessió a l'estudi i ha destacat la connexió amb la música i la cultura llatina. El videoclip, que està dirigit per Stills, presenta una estètica inspirada en els carrers i la cultura mexicana, mentre que la lletra parla de superar una relació i de deixar enrere un amor passat. Te Olvido és el tercer avanç

Pues ya están enteradas, ya saben cómo suena este trío. Becky G, Selena Gómez y Benny Blanco. Obrim 100% peticions. Obrim edició de divendres 31 de juliol de 2026. Molt bon divendres a tots. Des d'ara i fins les 2, el nostre temps per a les peticions, dedicatòries, salutacions, comentaris i tot el que vulguem aportar al matí. Quan vulguis col·laborar, així estarem esperant-te. Ens envies un WhatsApp o ens telefones al 671.

0: Tour Radio.
1: Este es tu verano.
0: Este es tu verano.
2: Y este, el tu programa. Tú puedes demanar la música que te apetece escoltar. Demanala que te la posem enseguida. Pero así tenim un missatge que proposa als Manà. Diu, hola, bon dia. Vull que me fiques reloj de cuco. I vull que la dediques per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues es que demà amb els Manà i una col·laboració junta amb Maybell.

0: Es tu verano. Blue Radio FM.
1: Un estiu calorós este, però musicalment parlant, dels bons, que sí? Per així tenim un missatge que ens demana un tema de gala. Bueno, pues Let a Boy Cry és el tema que ens proposa esta Bluelitera. Diu que ens el dedica a tots. I diu, bon fin de... Bueno, pues bon fin de també per a tu.

de rap amb dirigent per ací a J Balvin. I estava una de les seues èxitos de sessions. Pizarrap, que, bueno, pues cada sessió que presenta

que serà molt especial per al públic espanyol. Bueno, per què te diguem això? Per culpa d'una fotografia que ha penjat en xarxes socials. Sabem que Rosalía està per Argentina. Bizarrap és argentí. Ella està per allí amb la seva gira. En esta pròxima setmana té que oferir 4 concerts a Buenos Aires. Bueno, pues està en l'estudi amb Bizarrap. Ho sabem perquè han penjat una fotografia junts. El que no sabem és què estan fent allí, eh? Però clar, ja tot el món s'imagina que si han compartit això és perquè estan gravant alguna sessió junts. Aprofitant que ella estava per allí, però pues Bizarrap ha preparat l'estudi i potser en les pròximes setmanes ens donen una bona sorpresa. Bueno, de moment només són rumors, eh?

Diguem, en estos casos, si ells no diuen que no, si no ho desmentissen, potser sí que siga cert. Ens agradaria molt, veritat. Rosalía i Bizarrap, pròximament.

que són les 11 i mitja, que tenim cita amb els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Ja sabeu, tots els dies cuinem per a nosaltres.

0: Mirador del Passatge, menjars per emportar.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
2: Recordeu que els tenim a Xàtiva. Els tenim al carrer La Reina 48. Estan en el passatge de la finca on està el xàrter, ahí cap a dins. Telèfon 635 433 744. Avui ens porten per ací este tema del record. Diego Torres i Julieta Venegas. Sueños. Sueños.

0: fuertes aplausos para mi amiga Julieta. ¡Viva México, cabrones!
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blu Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.

0: matanza nel hotel. Si sou fans, el 13 de agost estaran a Gandia. Apuntad, queda per así.
1: Marca tu estilo musical y escucha Blue Radio online. www.bluradiofm.es.
0: El 13 de agost estaran en el Mediterrània Fest. Queden ja molt poquetes entrades, per si vols escapar-te a vorells. Mediterrània, que se celebra el 12, 13, 14 i 15 d'agost. I ara, Karol G amb el Papacito.

Jennifer López y Alok, Everything Fine. Un tema molt fresquet per aquest estiu, per això ens encanta que s'hagi colat en llista. I per què no pot ser número 1 en les pròximes setmanes? Bueno, tot aspira que sí, perquè és molt important i no para de pujar i pujar i escalar posicions. La llista, recordeu que la teniu publicada i podeu votar les cançons que més vos agraden a través de la web en www.bluradiofm.es. I estava per ací mirant les últimes notícies de Quevedo i d'Elvis Crespo. A veure què passa amb ells, per on estan. Bueno, pues Elvis Crespo ara mateix està treballant en el que serà el seu pròxim disc que pensa publicar abans de que finalitzi aquest 2026. I Quevedo, bueno, pues no para de fer bolos i concerts. De fet, estan els festivals més importants, però a nivell mundial. Ha parlat Elvis Crespo de quan van gravar la cançó de La Graciosa. Ha dit algo molt graciós, valga la redundància. Diu que pensava que La Graciosa era una xica que era molt xistosa, Quan va cridar a Quevedo li va preguntar: ya me dirás quién es esa graciosa. Y él iba a tener que explicar que no, que es una illa.

de les cançons que apleguen més força aquest divendres és esta, Domingo de Playita, una nova col·laboració entre l'Erika i Punto, dos noms molt lligats al pop urbà i als himnes estiuencs. El tema està pensat per a convertir-se en una de les bandes sonores d'este mes d'agost. Un so fresc, desenfadat

2000 With, quan Bob Sinclair presentava este Walk Alone. I era un 31 de juliol de 2026 quan presentava un altre que jo ja te deixo per ací. Es titula Tequila.

ens presenta Álvaro de Luna, sona millor que l'anterior veritat. Pronter, que ara sense data d'eixida definitiva, però sí que saben que serà sobre octubre o novembre, se publicarà Azulejos. Serà el seu tercer disc d'estudi. I d'ellom ja presenta temes com Hasta el amanecer, Dime dónde estás, o este, Llegó tarde. Ahí estava Álvaro de Luna. Seguida a les 12 i mitja aplegaran els informatius de Xàtiva, l'última hora de la ciutat. Xàtiva, que ja s'està preparant per al mes d'agost, el més gran de les seues festes. Demà és el dia del seu patró, Sant Feliu. Demà, si teniu que fer alguna cosa a la ciutat, recordeu que estarà tot quasi tancat, Al igual que el pròxim dimecres, que és el dia de la patrona, el dia de la Virgen de les Nieves. I després, a partir

ara mi boca hi teníem Antonio José i els xis de Morato. I per així tenim dos missatges. Un me demana Bad Bunny. Bueno, pues vaig a preparar-lo enseguida. I un altre me diu: bon dia, vull que poses una cançó per als de Gilabert. Vull que poses la de Mi Tierra. Bueno, pues de moment ens quedem amb esta. Vinga, un clàssic per als pròxims minuts.

0: espai patrocinat per Grupo Termo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Amb Grupo Innova Termo i Bar Avenida de Genovés continuem el nostre camí cap a les 2. Ja es queda molt poquet, eh? 16 són els minuts que passen ja de la 1. Bona vesprada a tots, matí passat i superat. Acabo de sonar per ací Paul Grange.

minuts de peticions i dedicatòries en esta edició del divendres 31 de juliol. Si voleu algun tema, demaneu-se'l de pressa, val? 678-60-53-30. Ens envieu un WhatsApp o ens telefoneu. En esta última hora recordeu que anem a tindre una novetat important. Serà la 1:30 i serà com sempre amb el patrocini d'autobuses Chambitos. I una altra novetat que vos vaig a presentar en seguida. Així aprofite també per a parlar-vos de Lucas Paulano. Lucas Paulano, qui és? Bueno, pues el van conèixer l'any passat gràcies a que va participar en el programa de La Voz Kids. Aplegava des de Jaén, I ara l'han escollit per a ser el representant del nostre país en el pròxim Festival d'Eurovisión Junior, que se celebrarà a Malta el pròxim 24 d'octubre. Bueno, pues ha donat a conèixer el seu nom, Lucas Paulano, però la cançó amb la qual es representarà i encara cal esperar un poc. Però tenim per a ser una cançó que ell va presentar fa uns mesos, així que vos la podem posar i escoltem un poc la seva veu. Així anem familiaritzant.

0: DJs más destacados. En Blue Radio.
1: La novedad del día, una novedad que van a presentarnos autobuses chambitos. Si estem organitzant un viatge, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura, de la mà dels professionals de chambitos. Més info en la seva web autobuseschambitos.com. Després repassem el telèfon. Ara, a per la novedad.
0: Novedad, novedad.
1: Silvestre Dangond y Elena Rosem, efectos secundarios.

0: cansem les dos. I vaig a posar-vos ja el tema que estàveu esperant. Vinga, anem a per ell, com cada divendres.
1: Llego el fin de semana, contigo.
0: Com cada divendres sonen per ací, llegó el fin de semana. Bueno, pues una invitació oficial a inaugurar-nos el fin de... Una invitació a que no el deixes escapar i l'aprofites al màxim, que te l'has guanyat. I ahí si tanquem el 100% peticions. Avui completem l'edició del divendres 31 de juliol de 2026. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Ja saps, en seguida se passa per ací DJ del Reino. En seguida els temes més ballables i fresquets de la música urbana del moment. Amb ell, de 2 a 3. I després, la millor selecció musical per a tu.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu. Blue Radio Chella

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues, moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blues Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.